Live Ture Yajenduma, 920 AM, Paraguairetá, Pujoé, Oiva Estado, Maranduasaya, Petepe, Momaranduñe, ETE.